0: Me passa a salada da mim, por favor.
1: Passa aí,
0: pão, por favor. Só mais um pedacinho. Ah, mas tá demais, né?
2: Barcelona és bona si la bossa sona. La Barcelona dels 16 jutges d'un jutjat que mengen fetge d'un penjat. Aquest penjat penjada té bona la imaginació per sortir-se de les escletxes que el sistema teixa.